da thai thai tat a thai thai tat murli ki dhun sun aai da de jamuna ke tat par nidat karat uth hidat bidat ach chandra tapan digdignat digdignat digdignat ram tat thai ram tat thai